Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 10:10 i 10:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui és el primer dia d'escola i la jornada ve marcada, entre altres coses, per la convocatòria de vaga d'USTEC i CGT.

0: Després de les vacances d'estiu, avui els centres educatius tornen a obrir les portes i a Lloret de Mar més de 5.500 alumnes començaran el curs 2026-2027. Un curs que comença marcat, entre altres coses, com diem, per la vaga convocada pel sindicat JUSTEC, que és el majoritari a l'ensenyament públic, i CGT. Exactament, els centres educatius de totes les etapes i modalitats sumen a Lloret 5.549 alumnes. Un curs que comença després que l'Ajuntament hagi invertit 350.000 euros en tasques de manteniment i millora als centres escolars. Ho recordarem amb el regidor d'Educació, Carlos Costa, a qui també li preguntarem com es presenta el nou curs aquí al nostre municipi. I a més, de la vaga que hi ha convocada per avui, en parlarem amb Uriel Carreño, que és docent de Ciències a l'Institut Rocagrossa i membre de l'Assemblea de Docents. És el nostre tema de portada d'avui, dimarts 8 de setembre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat per avui, escoltem tot seguit amb atenció en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Parlarem de les novetats de la zona verda d'aparcament de Lloret. Ens les comentarà el regidor de Mobilitat, Joan Escalona. Avui se celebra el Dia de la Mare de Déu Trobades i, per tant, és la Festa Major de les Alegries. Tot i que avui es farà una missa, diumenge arriba la jornada de celebració i en volem saber tots els detalls amb Montse Xirgo, representant del veïnat de les Alegries. També, mirant l'agenda, ens farem ressò d'un assaig obert que es fa aquesta tarda al Teatre de Lloret, de l'espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. En parlarem amb el seu coreògraf, que és Guillem Mont. I encara una altra cita per avui. L'Església de Sant Romà acull la 15a edició del Festival Internacional de Coral i Cançó Mediterrània. També ho explicarem.
0: Doncs tot això és el que ens conduirà fins a les 9 del matí. A banda de la previsió meteorològica, que arriba amb un canvi de temps per aquest dimecres, i també el repàs de l'actualitat general, comencem aquesta nova edició del Bon Dia, Bona Hora d'avui dimarts 8 de setembre, que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I com deia, la previsió meteorològica arriba amb un canvi de temps per demà dimecres. Avui, però, sembla que seguirà sent força calorós. En tot cas, escoltem el que ens explica en Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Avui serà l'últim dia de calor intensa, plenament canicular, aquestes temperatures desbocades que hem tingut els últims dies, amb molts rècords de calor, i que avui viurà el seu últim capítol amb aquestes temperatures que fins i tot poden sumar algun grau més a causa, això sí, de forma transitòria, del vent reescalfat del sud, que reforçarà la tarda. La garbinada serà més destacada i, per tant, la situació marítima es complicarà durant la segona part del dia. Precaució arran de mar, amb sol, calma, alguns núvols prims, de moment calma absoluta, ambient càlid, xafogós, paciència, però perquè tot plegat té les hores comptades. De cara a dimecres es confirma aquest canvi de temps, ens creuarà un front fred que reactivarà el vent del nord als extrems del país i ens arribarà una massa d'aire clarament més freda i, per tant, tindrem una baixada claríssima de les temperatures. Dimecres serà un dia de termòmetres més a ratlla, més suportable a l'ambient, i les mínimes es registraran a últimes hores, i aquesta situació s'allargarà durant la resta de dies amb temperatures més normalitzades. I atenció dimecres, perquè també augmentarà la inestabilitat amb risc de xàfecs de tempestes que localment poden ser fortes. Hi ha alertes activades per part del Meteocat a gran part de Catalunya, també aquí a la comarca de la Selva, per alguns aiguats locals. Aquest canvi de temps, sobretot provocat pel xoc de masses entre l'aire fred en altura que entrarà i la calor molt intensa acumulada durant tants dies. Ho anirem seguint amb molta atenció, però sobretot el que tindrem és aquesta refrescada que a partir de dimecres farà que respirem molt millor.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. Esperarem aquesta refrescada de demà. En tot cas, avui tornem a tenir jornada calorosa, contrast de temperatures des de l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, ubicada a la caserna, allà al Rieral. Tenim 19 graus i la humitat al 91%. Aquí al centre, al carrer Sant Pere, on tenim els estudis de la ràdio, la temperatura és de 22 graus i la humitat al 84%. I com sempre, després de saber quin temps tenim previst, el que fem és donar pas a l'actualitat general. Fem un repàs primer dels diaris, Josep.
1: Aquests són els titulars que podem llegir directament de les seves primeres planes. Diari de Girona. El govern promou una planta de biogàs a Monells. Amb bateria de titulars, en salut, Girona supera la mitjana catalana de casos actius d'hepatitis C entre els cribats. En turisme, només un 37% dels passatgers arriben a o marxen des de l'aeroport de Girona. El Baix Empordà, el CESIF, estudia denunciar Palamós per no pagar plusos de policies locals. A peu de plana, en economia, l'empresa Fried Rabic anuncia una inversió de 115 milions a Massanet i Madrid. I la fotografia il·lustrativa de primera plana és per la vaga de mestres. La vaga és un avís. Els docents es manifestaran avui a Girona coincidint amb un curs que arrenca amb 115.000 alumnes a les aules de la província. Això pel que fa al diari de Girona. El Punt avui destaca en grans titulars i fotografia impactant, ferida oberta 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac. Diari Ara, en primera plana, l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. També amb fotografia il·lustrativa, Merz commocionat. El canceller alemany diu que la desfeta del CDU a Saxònia-Anhalt tindrà conseqüències. A peu de plana, inici de curs en vaga i la incògnita dels resultats PISA. I també el titular, 22 milions de desviació. Aquests són els números del Barça. El diari El Mundo. Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant l'avançament electoral. I la jutge avala la pista clara i indubtable que l'assaltament a Ceuta es va gestionar des de Rabat. A La Razón, també en fotografia que il·lustra la notícia, el CNI calcula que el Marroc té més de 600 espies a Espanya. Diari El País, la jutgessa assenyala el Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. I la victòria de l'extrema dreta obre una crisi en el govern alemany. A La Vanguardia, la fotografia il·lustrativa de tota plana són pels dirigents de l'AFD que aspira a governar Saxònia i Anhalt gràcies a trànsfugues de la CDU. El gran titular a La Vanguardia és que la jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat a Ceuta. Anem a repassar el diari El Periódico de Catalunya. La policia reclama a Rabat que identifiqui a 21 líders de l'assaltament. És la notícia que encapçala la primera plana de El Periódico de Catalunya. També fotografia il·lustrativa per Leonor, que estrena amb moltes ganes una vida universitària. Amb bateria de titulars llegim que Ciutat Vella escala posicions en el rànquing dels veïnats més rics de Barcelona i que el propietari de Plus Ultra declara que Zapatero va cobrar l'1% després d'oferir-li ajuda. El diari ABC, finalment, el número 2 de la intel·ligència del Marroc va infectar el mòbil de Sánchez. I la fotografia tota plana és per la princesa Leonor. I el titular, les primeres hores com a universitària. Aquestes són les notícies més importants a la premsa escrita, Maria.
0: Doncs aquest és el repàs, com diu Josep, el que diuen els diaris i els portals digitals. La vaga de docents, tant a l'Agència Catalana com al 3CAT, és el més destacat amb diferència. En l'Agència Catalana, per exemple, llegim que els docents en vaga tallen les rondes de Barcelona i la C-58 a Sant Quirze del Vallès. El curs comença avui amb una nova jornada de vaga i el conflicte amb els docents oberts. Docents que pugen a 1.103. La xifra d'alumnes s'estabilitza i s'arriba a un rècord de 2.141 aules d'acollida. Tot i així, aquí Lloret es demanava l'aula d'acollida intensiva i de moment no s'ha aprovat. Veurem com segueix aquesta qüestió. Seguim amb més coses. Brussel·les proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir la compra d'habitatge. Illa, Junqueras i Rull lloen la figura providencial de Tarradellas en els 50 anys de la restauració de la Generalitat. Un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. I també es fa ressò a l'ACN que l'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. De l'àmbit cultural, que sempre destaca la seva portada l'Agència Catalana de Notícies, i llegim que el Fòrum edita un homenatge a l'editora Beatriz de Moura al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, i Catalunya aixeca el taló, celebra els 25 anys al Liceu amb una gala que recorre un quart de segle de teatre català. Pel que fa al 3CAT, com dèiem, també la vaga de docents és la notícia més destacada. L'inici de curs 2026 amb la vaga de docents en directe, la podeu seguir a través del 3CAT, diu que el curs arriba amb vagues i el conflicte obert entre docents i educació. USTEC i CGT rebutgen donar un xec en blanc al govern i mantenen la vaga aquest primer dia de curs. Per la seva banda, el president Illa, sobre l'inici de curs, diu que respecta el dret a vaga, però també demana respecte pel dret a l'educació. Altres notícies. El Consell de Ministres aprova avui desclassificar informes sobre l'entrada massiva a Ceuta. Es disparen els rescats al medi natural, 13% més que l'any passat, sobretot a la muntanya, i a punts en calent després del sotrac alemany. És el que ofereix el 3CAT com a notícies més destacades. I en plana esportiva, també el 3CAT, i llegim Festa Major del Sabadell contra el Còrdoba amb un resultat de 3-2. És la notícia més destacada per la plana esportiva d'aquest dimarts. I ara són les 8:12.
2: Nova Ràdio Lloret. Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: El rellotge ja ens marca un quart de nou del matí. Avui és dimarts 8 de setembre i, evidentment, després de les vacances d'estiu, el dia ve marcat perquè els centres educatius tornen a obrir les portes. I a Lloret de Mar, més de 5.500 alumnes començaran el curs 2026-2027. Un curs que comença marcat, entre altres coses, per la vaga convocada pels sindicats USTEC, que és el majoritari a l'ensenyament públic, i la CGT.
2: Exactament, els centres educatius de totes les etapes i modalitats sumen a Lloret 5.549 alumnes. D'aquests, les llars d'infants municipals compten amb 206 inscrits, hi ha 3.084 alumnes d'educació infantil i primària i als instituts es compten 1.670 estudiants d'educació secundària obligatòria. Pel que fa als estudis postobligatoris, que inclouen batxillerat i cicles formatius, hi ha un total de 589 alumnes, 589 matriculacions.
1: El curs comença després que l'Ajuntament hagi invertit aquest estiu 350.000 euros en actuacions de millora i manteniment.

0: s'han fet actuacions a la resta de centres educatius. Tenim aquí als estudis el regidor d'Educació, Carlos Costa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, com es presenta aquest nou curs escolar?
1: Pues suposo com tots els d'abans, amb il·lusió dels alumnes, amb ganes de començar, amb la feina quasi tota acabada i res, un altre any més, un altre curs més.
0: Una de les novetats és que l'Institut Sant Quirze ofereix batxillerat. Des de l'AFA hi havia preocupació per saber on s'ubicarien les classes. On es faran, finalment?
1: Doncs es faran amb un mòdul que muntarà la Generalitat, els Serveis Territorials de Girona, en el pati, que ja vam fer una reunió amb el director dels Serveis Territorials, el senyor Miquel Marcet, i ja els hi va explicar, de moment, fins que no estigui, diguéssim, col·locat el mòdul, faran servir aules i espais que tenen al mateix institut, i esperem que ben aviat estigui ja en marxa aquest mòdul que van prometre que tindríem.
0: Hi ha alguna previsió de temps?
1: Que jo sàpiga ara per ara no, però sempre parlaven d'abans d'acabar el primer trimestre.
0: Des de Pedal també estan lluitant per diferents reivindicacions, entre les quals hi ha la creació d'una aula d'acollida accelerada. Tot i que depèn de la Generalitat, teniu constància si finalment es crearà?
1: Sí, a veure, aquesta aula ja la tenia Lloret, la tenia el Coll Rodès. No sé per quina raó la Generalitat la va treure aquest any, va dir que Lloret no li tocava, la vam reivindicar, des de l'Ajuntament vam escriure una carta reclamant-la, a més, tant per la part de Pedal com la part de l'Ajuntament, com he dit, es va fer aquesta reclamació, i ara mateix l'hem tornat a reclamar, i el que sí que volem tindre una reunió telemàtica, tant amb Pedal com amb l'Ajuntament, amb la Generalitat de Barcelona, perquè ens donguin aquesta aula, perquè pensem que és molt important per Lloret una aula d'acollida intensiva.
0: També depenen de la Generalitat les reclamacions que fan els docents en aquesta convocatòria de vaga. Què ha de dir al respecte al regidor?
1: Que estan abocats a entendre's, vull dir, per la millora de l'educació, i perquè com a treballadors tenen dret a fer reclamacions, i diguéssim, la Generalitat. Llavors penso que estan abocats a entendre's més tard o més d'hora, però pel bé dels infants i de l'educació de Lloret i de tota Catalunya.
0: I ja en vam parlar fa unes setmanes, però també volíem recordar que durant l'estiu s'han fet tasques de manteniment i millora als centres educatius de Lloret, oi?
1: Sí. Just divendres vaig estar a l'Esteve Carles, que encara estaven acabant unes coses, i estem acabant de definir el que queda. Hi ha coses que les empreses que tenien que subministrar i han fet vacances no ens ha arribat, però bueno, està tot ja quasi llest del tot acabat.
0: La setmana passada es va fer, com cada any, una xerrada inaugural del curs amb tots els docents. Com va anar?
1: Molt bé, molt engrescadora, molt aclaridora. La veritat que el tarannà dels mestres al sortir era molt positiu, i penso que són maneres de fer una trobada i treure-hi un rendiment que no sigui el d'una xerrada normal i corrent.
0: Podem destacar alguna cosa més sobre aquest nou curs escolar?
1: Doncs això, que el que deia al començament, que continuem amb ganes, que per part de l'Ajuntament la nostra idea és invertir en educació, sempre hem defensat l'educació, llavors pensem que Lloret necessita millores i moltes millores, i continuarem treballant amb això. Ara, d'aquí 4 dies, ja començarem més tard o més d'hora el que serà la nova llar d'infants, i continuarem treballant.
0: Doncs, Carlos Costa, regidor d'Educació, gràcies per visitar-nos i per parlar d'aquest tema.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Minuts per 2:15 i, com diem, l'inici del curs escolar ve marcat per la vaga convocada pel sindicat

Catjustec i CGT, que han mantingut la convocatòria malgrat les demandes del govern català de desconvocar-la. A finals del curs passat, Ustec va fer una consulta interna entre els docents per demanar si estaven d'acord amb els acords assolits entre el govern i la resta de sindicats. Però la resposta va ser clara. La resta de sindicats són Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Els mestres van ser clars, no són suficients. Per això mantenen la vaga d'aquest primer dia de curs, malgrat que reconeixen que és una jornada delicada i és difícil saber el seguiment que tindrà. Dijous passat, la consellera Niubó es va reunir amb els sindicats, però no van arribar a l'entesa. Estem intentant contactar amb un membre de l'Assemblea de Docents, Uriel Carreño, que és docent de Ciències de l'Institut Rocagrossa i està ara mateix a les mobilitzacions amb motiu d'aquesta vaga. En tot cas, intentarem parlar amb ell per veure doncs, quines són les reclamacions que fan i com s'està vivint la jornada.

0: I mentre esperem aquesta connexió, recordem una, o destaquem una cita que tenim a l'agenda per avui, i és que el Festival Internacional de Coral i Cançó Mediterrània arriba a la 15a edició. El certamen se celebra avui a l'Església de Sant Romà, però també hi haurà actuacions a l'aire lliure aquest divendres a la tarda, Diada Nacional de Catalunya, a la Roca d'en Maig. Els concerts començaran a 11:15 del matí i s'allargaran fins a 22:45 de la nit. L'entrada és gratuïta. Des de l'organització, Christoph Pizia en dona més detalls i anima tothom a gaudir de les actuacions.
1: Convidem a tothom als concerts corals a l'Església de Sant Romà de Lloret de Mar, organitzats en el marc del 15è Internacional Festival i Concurs Coral Cançó Mediterrània. A més, el divendres, a les 5 de la tarda, hi haurà uns concerts corals a l'aire lliure a la Roca del Maig. Al concurs participaran 17 excel·lents cors de Portugal, República Txeca, Romania, Eslovàquia, Sèrbia i Polònia. Hi haurà cors de diferents grups d'edat, per exemple, cors infantils, cors universitaris, i també hi haurà diferents categories musicals.
0: Com cada any, des del 2024, els organitzadors faran un reconeixement a Joan Domènech i Moner per haver col·laborat activament sempre amb el festival.
1: Durant el concurs, un altre cop serà otorgat un premi especial dedicat a Joan Domènech i Moner, qui des dels inicis col·laborava amb el comitè organitzador i ajudava en l'organització del concurs aquí a Lloret. Aquest premi va ser concedit per primera vegada durant l'edició del festival del 2024 i serà sempre otorgat durant les següents edicions del concurs, que porta organitzant-se a l'Església de Sant Romà des d'allà fa 15 anys.
0: Per tant, avui durant tot el dia hi haurà actuacions corals obertes a tothom a l'Església de Sant Romà. I de cara a divendres, les actuacions es faran a partir de les 5 de la tarda a la Roca d'en Maig.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: I anem ara amb una altra qüestió, 5 minuts per 9:15. Novetats a la zona verda d'aparcament de Lloret. La primera és que a partir d'aquesta setmana tots els no residents poden estacionar gratuïtament durant la primera hora a les places de zona verda que no siguin d'ús exclusiu dels residents. La segona novetat és l'ampliació dels supòsits per poder obtenir autorització de zona verda, de manera que a partir d'ara també podran obtenir el distintiu familiars de primer grau, és a dir, pares i fills, d'acord amb els requisits establerts. Ho comentem amb el regidor de Mobilitat, Joan Escalona. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: A partir d'aquest dilluns, la primera hora, per tant ja està operatiu, la primera hora és gratuïta pels no residents, no? Per què s'aplica aquesta novetat?
3: Sí, correcte. Arrel de l'ampliació de la zona verda a diferents barris del municipi, vam trobar que van sorgir unes noves casuístiques, no? Necessitats que no contemplava l'ordenança. A conseqüència d'això, el que vam fer és posar-nos en contacte doncs, tant amb comerços, centres sanitaris, no? A veure que, quina necessitat hi havia, i paral·lelament vam començar a treballar amb el grup de municipals per arribar, no? a fer un consens per a quina necessitat teníem de fer i canviar l'ordenança. I així ha sigut, no? O sigui, el que hem fet ara és, pues, això. Vam veure que hi havia moltes casuístiques diferents i que fent una hora gratuïta i que sigui de pagament a partir de segona, això ja, pues, podia contemplar, no? Abarcar totes aquestes necessitats que n'hi havia.

0: Doncs recuperem la connexió amb el regidor Joan Escalona. Hem tingut un problema tècnic. Regidor, estàvem comentant que la primera hora, a partir d'ahir, per tant ja està operatiu, és gratuïta. Entenem per les zones que no són exclusives, no? Les que són zones exclusives per residents seguiran igual. Només hi poden aparcar els vehicles que tenen el distintiu.
1: Sí, correcte. Sí, això, sí, això no canvia i jo, fiquem el focus a aquestes zones que no són de... que són de rotació general, que diguem així, no? I aquí sí que pues, la primera hora no serà de pagament.
0: I d'altra banda, l'altra novetat és que... Bé, sí que volia fer un matís, perdó, és que s'ha d'agafar tiquet igualment, eh? Encara que sigui que aparquis gratuïtament, els no residents han d'agafar el tiquet encara que aparquin una hora.
1: Sí, correcte. Això és molt important, perquè... si no fiquem tiquet, el controlador no sap quant de temps porta aquell cotxe ja aparcat. Llavors, tot i que sigui una hora gratuïta, s'ha de treure el tiquet i això contemplarà una petita despesa, un petit pagament, no? De fracció de 5 minuts de segona hora, però és l'única manera que tenim perquè el controlador sàpiga si aquell cotxe ha aparcat allà i s'està beneficiant de l'hora gratuïta o no. Llavors sí que és molt necessari, tant residents com no residents, a les zones de rotació, que tothom tregui el tiquet.
0: Queda dit. I l'altra novetat, que entenem que és ja de cara al 2027, és que familiars de primer grau, per tant pares i fills, també podran demanar el distintiu. Com funciona això?
1: Sí, correcte. Bueno, això també s'aplica ja a partir d'allà.
0: Ja es pot demanar, d'acord.
1: Sí, correcte. O sigui, clar, la zona verda va des de l'1 de març fins al 28 de febrer. Si algú treu ara el distintiu, pues, bueno, es podrà beneficiar a menys mesos, no?, de que tot l'any. Però sí que això ja està en vigor ara i el que fem és que tot familiar fins al primer grau que els seus parents, no?, paguin l'IBI a Lloret, es podran beneficiar. A part de l'IBI, també a gent que tingui una fitxa federativa o un contracte de treball laboral. Perquè ens trobàvem que hi havia nens, no?, el club esportius, que venien nens a jugar a un club de Lloret, però la portava la mare. Llavors, l'ordenança que teníem abans, això no contemplava. Ara pues, sí que contempla que la mare pugui beneficiar-se, encara que la fitxa estigui a nom del nen. O el contracte, no? Hi ha molta gent que té un cotxe, però el cotxe no està al seu nom. Pues d'aquesta manera podem satisfer aquesta necessitat que es van trobar.
0: I les condicions? És a dir, si un familiar de primer grau té zona verda perquè és resident, pagarà també aquests 5 o 6 euros que es paguen? O quin cost tindrà això?
1: No, això contempla ja diferents casuístiques dintre de l'ordenança fiscal i en aquests supòsits són 61 o 45 euros.
0: Sempre, eh? O sigui, els familiars de primer grau sempre pagaran 61 euros.
1: Sí, sí, correcte.
0: Doncs no sé si cal afegir algun altre aspecte referent a la zona verda o ja ho hem comentat tot?
1: No, jo crec que hem comentat les dues casuístiques principals. Considerem que aquesta primera hora gratuïta, pues, el que farà és que visitants que fins ara pues, tenien la sensació, no?, que venir a Lloret era molt car aparcar, pues, ara el que fem és li donem la primera hora gratuïta, hauran de pagar la segona si li fa falta, no?, però que almenys que podran venir a fer les gestions pues, tant de comerç, no?, de restauració, de, bueno, inclús a nivell esportiu pues, estem donant un servei, no?, a tots aquests clubs que venen a jugar a Lloret que fins ara pues, haurien de pagar. Pues ara, pues, a més, tindran una hora gratuïta en la qual es podran beneficiar.
0: I d'altra banda, regidor, què podem avançar de la Setmana de la Mobilitat que se celebra a partir del 16 de setembre?
1: Sí, pues, mira, molt content. És la quarta Setmana de la Mobilitat com a regidor. I, bueno, així a trets principals, el que farem és posar en manifest totes les actuacions que hem fet aquests anys amb dades, o sigui, tindrem dades de com quin comportament ha tingut aquestes accions. I la resta, pues, continuarem amb la dinàmica pues, que any rere any pues, està sent molt... Bueno, que la gent valora molt positivament, com l'activitat del MOU també amb les escoles, el transport públic durant una setmana gratuït, la pedalada de diumenge, que va creixent, no? Cada any tenim més gent que s'anima a venir i passem un matí pues, agradable, no? Amb família, amb la bicicleta, no? I per Lloret, o sigui que m'agraden tret, el que jo destacaria és que ficarem en valor totes les accions de mobilitat que s'han dut a terme i serà una setmana molt, molt dedicada a la mobilitat.
0: Doncs en tornarem a parlar quan s'acosti la data, però volíem fer-ne aquest avançament. Joan Escalona, com a regidor de mobilitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
2: Ara passen 4 minuts de 8:45 del matí. Ens interessem per la previsió meteorològica. Som davant d'un canvi de temps. Ja era hora. Escoltem el nostre company Xavi. Bon dia.
3: Bon dia. Avui serà l'últim dia de calor intensa, plenament canicular, aquestes temperatures desbocades que hem tingut els últims dies, amb molts rècords de calor, i que avui viurà el seu últim capítol amb aquestes temperatures que fins i tot poden sumar algun grau més a causa, això sí, de forma transitòria, del vent reescalfat del sud, que reforçarà la tarda. La garbinada serà més destacada i, per tant, la situació marítima es complicarà durant la segona part del dia. Precaució arran de mar, amb sol, calma, alguns núvols prims, de moment calma absoluta, ambient càlid, xafogós, paciència, però perquè tot plegat té les hores comptades. De cara a dimecres es confirma aquest canvi de temps, ens creuarà un front fred que reactivarà el vent del nord als extrems del país i ens arribarà una massa d'aire clarament més freda i, per tant, tindrem una baixada claríssima de les temperatures. Dimecres serà un dia de termòmetres més a ratlla, més suportable a l'ambient, i les mínimes es registraran a últimes hores, i aquesta situació s'allargarà durant la resta de dies amb temperatures més normalitzades. I atenció dimecres, perquè també aguantarà la inestabilitat amb risc de xàfecs de tempestes que localment poden ser fortes. Hi ha alertes activades per part del Meteocat a gran part de Catalunya, també aquí a la comarca de la Selva, per alguns aiguats locals. Aquest canvi de temps, sobretot provocat pel xoc de masses entre l'aire fred en altura que entrarà i la calor molt intensa acumulada durant tants dies. Ho anirem seguint amb molta atenció, però sobretot el que tindrem és aquesta refrescada que a partir de dimecres farà que respirem molt millor.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. Ara mateix 20 graus centígrads en aquests moments a Lloret de Mar, al centre, el nucli antic, 22 graus, amb una humitat relativa a l'aire del 90%. Fem una breu i ràpida repassada de l'actualitat informativa de la jornada. Comencem pels diaris, premsa escrita, primeres planes i titulars. Diari de Girona. El govern promou una planta de biogàs a Monells. També es fa ressò que l'empresa Fruit Ràbic anuncia una inversió de 115 milions a Maçanet i Madrid. En salut, Girona supera la mitjana catalana de casos actius d'hepatitis C entre els cribats. I en turisme, només un 37% dels passatgers arriben o marxen des de l'aeroport de Girona. El punt avui, tema monogràfic, ferida oberta. 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac. El diari Ara, l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. També titular per MERS, commocionat. El canceller alemany diu que la desfeta de la CDU a Saxònia-Anhalt tindrà conseqüències. Diari El Mundo. Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. A La Razón, el CNI calcula que el Marroc té més de 600 espies a Espanya. Diari El País. La jutgessa assenyala el Marroc per les entrades, l'entrada massiva a Ceuta. La Vanguardia. La jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat a Ceuta. I també es fa ressò que l'AFD aspira a governar Saxònia-Anhalt gràcies a trànsfugues de la CDU. Diari El Periódico de Catalunya. La policia reclama a Rabat que identifiqui a 21 líders de l'assaltament. I també fotografia il·lustrativa per Leonor, que estrena amb moltes ganes la seva vida universitària. De fet, és la fotografia que copsa tota la primera plana del diari ABC, amb el titular Les primeres hores com a universitària de la princesa Leonor. Però amb titulars més grans, de major dimensió, el número 2 de la intel·ligència del Marroc va infectar el mòbil de Sánchez. Això pel que fa a la premsa escrita. Ara repassem també el portal informatiu 3cat.cat. El primer dia de curs arriba amb vagues i el conflicte obert entre els docents i educació. També llegim que el Consell de Ministres aprova avui desclassificar informes sobre l'entrada massiva a Ceuta. Es disparen els rescats al medi natural 13% més que l'any passat, sobretot a la muntanya. També es fa ressò al 3cat.cat que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada de migrants a Ceuta després de rebre els informes policials. Un apunt cultural, els teatres baten rècord d'espectadors. És el millor moment de la història de públic i de recaptació. Una altra informació prou interessant és que la Torre Eiffel tanca en protesta perquè es va marginar les treballadores a petició d'un grup, i que els municipis petits alerten de les dificultats per cobrir plantilles de policia local. Aquestes són les notícies més interessants, més importants d'aquesta jornada.

0: Bon dia, bona hora.
1: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9. Avui se celebra el dia de les Mare de Déu Trobades i, per tant, és la festa major de les alegries. Per això es farà una missa oberta a tothom a les 10 del matí, acompanyada del toc manual de campanes que oferirà Lluís Riera. Però la celebració forta arriba diumenge. Com sempre, el veïnat ha preparat activitats diverses durant tot el dia i qui vulgui es pot quedar a dinar al paratge. A més, hi haurà servei de bus gratuït tant per pujar de la terminal a l'Ermita a un quart de 10 del matí o a les 4 de la tarda com per arribar altre cop al centre a les 2 o a 2 quarts de 8 del vespre.
2: Hola, molt bon dia a tothom i molt bona diada de la Mare de Déu de les Alegries.
1: En efecte, avui se celebra aquesta diada i ho fa amb una missa.
2: Sí, correcte. A les 10 del matí hi ha la missa aquí a l'Ermita, perquè avui doncs, és el dia de la Mare de Déu, i a les 10 fem missa. Uh-huh. Vull dir que tothom que vulgui pujar, doncs a les 10 l'Ermita estarà oberta per poder fer pues, l'ofici.
1: Un acte litúrgic que vindrà precedit per el toc de campanes.
2: Sí. Aquest any tenim... Bueno, en Lluís Riera pues, es va oferir de fer-nos diferents tocs de campana durant tant el dia de la Mare de Déu com el mateix dia de la festa, que és el 13, que és el diumenge, doncs de fer-nos diversos tocs de campana. La veritat és que és un luxe poder gaudir-los. És un luxe.
1: Tenim entès que hi haurà 3 avisos, 3 quarts de 10, quan faltin 10 minuts per les 10 i quan faltin 5 minuts, i després de l'acte litúrgic, el repic de Festa Major.
2: Correcte, sí. Així és, i bueno, és molt bonic, li dona més solemnitat a tot plegat.
1: Després de l'acte d'avui, però, els actes o principals actes de la Festa Major de les Alegries arriben el pròxim cap de setmana.
2: Correcte, el diumenge dia 13 ho trasladem allà, doncs perquè és un dia que és, bueno, que és festiu i pot participar-hi doncs més gent que en un dia entre setmana que bueno, pues que tots treballem i és més complicat. I començarem a Vendora el diumenge, començarem a 2:15 10 amb la missa solemne, amb la col·laboració del cor Alba de Prima. Després a 10:15 tindrem l'audició amb audició de sardanes amb la Copla Santa Maria de Blanes. A mitja part inaugurarem les noves rajoles que tenim, que sempre diem, pues, el que diem són les que hi ha que pugen a l'escala, pues, que és gent pues, bueno, que fent una rajola ens ajuda i ens col·labora a poder seguir fent les festes i a mantenir tot l'entorn. Després de 11 a la 1 tenim jocs infantils a càrrecs de jocs que aquests agafen i són aquells jocs gegants de fusta que posem a la Pineda, que com cada any la família Martínez ens cedeix tant per posar jocs com per després posteriorment poder-hi fer el dinar. A les 12 tindrem una actuació musical a càrrec de la Carolina Villegas i la Brenda Delgado per donar pues, una miqueta de ritme a la festa. I a 2:15 tenim batallada, que la batallada, pues, recordem, és pues, quan antigament es batejava un infant, els padrins oferien caramels a la mainada del poble i això es fa pues, des de dalt del campanar, es tiren caramels per tota la mainada assistent. I han acabat, pues, no podien faltar, el sorteig de lots de productes de la terra, que ja també és un altre clàssic en totes les nostres festes. Després, com hem comentat, tenim el dinar a la Pineda, que ens cedeix la família Martínez, hi haurà taules, cadires, i després també tenim obert el servei de bar, que està obert durant tot el dia, amb entrepans, freds calents i també begudes. Després tindrem una miqueta d'entreteniment a la Pineda, mentre esperem a les 4 que tindrem l'audició de sardanes a càrrec de la Copla Contemporània, que també doncs, pues, bueno, són molt originals amb la seva manera de fer sardanes i ens agrada molt. També en aquesta mateixa hora començaran jocs amb bombolles per la mainada que hi hagi perquè puguin jugar. I en acabar l'audició de sardanes tindrem Calatrons, que ens farà pues, un petit espectacle també. I en acabat d'això, pues, ja haurem agafat tots gana, és a dir, serà sobre 6:15, una cosa així, tindrem el berenar popular amenitzat, com sempre, pues, per en Víctor, en Víctor FG de Son Músic. I a mitja part farem pues, el segon sorteig de l'hort de productes de la Terra. Aquí entremig pues, bueno, també tindrem pues, més, hi haurà activitats per, com diem, pues, per la mainada. També tindrem un altre cop el goig de poder gaudir amb repic de campanes, que ja us va explicar en Lluís que té el goig de fer-nos. I també comentar que tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a les 9:15, 9:15. Després tornarà al poble a les 2 i tornarà a pujar a les 4 i tornarà a baixar a 7:45.
1: Una diada farcida d'activitats, eh? Es espera molt de gent?
2: Esperem que sí, és a dir, nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-s'hi i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret com tants d'altres que tenim i poder-los gaudir en un dia doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, esperem que pugi molta gent, s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi pues, no tindria molt sentit tot el que fem, no? Ho fem pues, per això, perquè per intentar engrescar a la gent i que vingui i ens acompanyen en aquest dia, celebrant el que antigament era la Festa Major de Lloret, que ara continuem dient Festa Major, tot i que la Festa Major pues, és Santa Cristina i Sant Romà, no? Però bueno, ens agrada continuar amb el joc aquest de paraules.
1: Després de l'estiu que hem tingut o que encara tenim, no estareu gaire preocupats per la previsió del temps?
2: Veient que moltes vegades en agost quan havíem fet les havaneres ens plovia, no m'arriscaré, no seré jo que m'arrisqui a donar-ho per suposat, no seré jo que després veu núvol. Però no, esperem que les previsions que donen és de calor, de bon temps, i què millor que gaudir-ho a la fresca en aquest entorn tan privilegiat que tenim aquí, que és l'Ermita de les Alegries.
1: Doncs que vagi molt bé la celebració aquest diumenge 13 de setembre, Festa Major de les Alegries. Gràcies per atendre la trucada de l'emissora i a les 10 del matí a l'Ermita, i fins i tot abans que la gent també participi en aquest acte litúrgic i repic de campanes.
2: Pues allà estarem esperant-los, ara ja anem cap a obrir tot i estan allà preparant i bueno, pues aprofitar per això, pues per convidar tant avui com el diumenge tothom que vulgui acostar-se a l'Ermita de les Alegries.
1: Que vagi molt bé la festa. Gràcies, Montse.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, bona hora.
1: 11 minuts i arribem a les 9 del matí. Més coses també per avui, aquesta tarda. Espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. Un assaig obert que serà obert, per tant, a tothom. Un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. Abans, doncs, de l'estrena, avui hi ha un assaig obert i, per tant, en volem parlar a continuació. Saludem el coreògraf Guillem Mont de Palol. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Com és la coreografia que has creat? Què ens pots avançar?
3: Bueno, la coreografia que he creat parteix d'una trobada amb la Sara Fofana, que és una persona que viu a Lloret de Mar, que és d'origen gambià i que té una botiga de roba que es diu Sara Anjolan Shop. Llavors la proposta del teatre va ser a partir d'aquesta trobada que jo creés una proposta escènica i coreogràfica. Llavors la proposta ha sigut una mica traduir el que és l'espai de la botiga on ens hem trobat amb la Sara d'aquests dies a l'escenari. I llavors també utilitzant el dispositiu del TikTok, perquè és un dispositiu que ella utilitza molt per comunicar el seu comerç, la seva botiga, doncs utilitzarem aquest dispositiu digital a escena per crear una relació així una mica diferent entre nosaltres i també entre el públic.
1: Mm-hmm. Com va ser l'intercanvi amb la Sara?
3: Pues va ser molt bonic i molt espontani. Clar, bueno, som dues persones de realitats molt diferents, però va ser bonic trobar-nos a la botiga, que és un espai que és més seu que meu, no? Que és un espai bastant íntim i bastant privat seu, i llavors ella com em va obrir les portes en aquest espai. I va ser molt bonic perquè, bueno, jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer coses de la seva cultura, dels seus rituals, de com es socialitzen. Van organitzar tot amb la comunitat gambiana de Lloret de Mar un sopar i una celebració de tota la comunitat, que va reunir com quasi 250 persones al teatre municipal, i va ser una passada. Vaig poder conèixer de primera mà com elles, perquè quasi tots són dones, les persones de la comunitat que vaig conèixer, es relacionen i socialitzen.
1: Mm-hmm. Mm. Digue'ns per què és interessant el projecte Cartografies del Moviment Invisible.
3: Ui, perquè és interessant. Quina pregunta més no sé com respondre, però a mi em sembla interessant un projecte comunitari d'aquest tipus, perquè posa en diàleg a persones de realitats molt diferents, no? I també perquè a partir de l'art i a partir de la dansa es creen aquests vincles i aquests espais d'intercanvi entre persones i entre cultures i entre maneres de fer diferents. Jo diria que per mi aquests són els punts més interessants del projecte.
1: Mm-hmm.
3: Aquest projecte mm-hmm. s'ha fet en diferents províncies de Catalunya. No, a Girona s'ha fet a Lloret de Mar i a Figueres, però a cada província s'ha fet en dos teatres municipals diferents. I el dia 28, crec, d'octubre, ens reunirem tots els coreògrafs que hem treballat a totes les províncies a Tarragona, ens reunirem a Tarragona, i cada artista presentarà les seves dues propostes. Jo presentaré la de Lloret de Mar i la de Figueres.
1: Molt bé. L'assaig obert al públic és avui a les 7 de la tarda en el teatre. L'entrada és gratuïta. Com animaries a la gent a venir en aquest assaig?
3: Doncs amb les mirades ben obertes, perquè és un assaig, no està acabat. I a mi m'interessa... És una proposta curta, eh? És una proposta de 15 minuts com a màxim, i llavors m'interessa en aquest assaig provar el dispositiu aquest digital que us he explicat abans de TikTok en directe, i bueno, i serà com una primera posada en escena dels materials que han estat sortint, i en la que al final m'agradaria que el públic participés d'alguna manera, que no explicaré ara perquè si no serà una mica de spoiler. Mm-hmm. Però que serà un final una mica participatiu, sí.
1: El dia 27 serà el dia de l'estrena. La gent també s'ha d'animar a venir i veure-la, eh?
3: I tant, sí. Sí, vingueu, veniu tots. Serà molt divertit, serà molt energètic i molt, molt, molt celebratiu. Serà molt festiu, sí.
1: I molt interessant que la dansa es fomenti també a través de les xarxes socials.
3: I tant. Sí. Sí, és una manera com molt directa, no? I ràpida, no? Que en els dies d'avui tot va amb aquest ritme i tot va d'aquesta manera. Llavors, bueno, a mi em va semblar molt, molt divertit i molt interessant que la Sara també utilitzés aquest dispositiu del TikTok. És tiktokera i fa uns vídeos superxulos i molt interessants. Mm-hmm. I molt, molt divertits, que et fan entrar ganes de conèixer la seva botiga, que per cert us la recomano, es diu Sara en Julan Shop, i és una botiga de moda africana, moda de roba, de joies, de bisuteria i de tot tipus d'elements així per vestir. Sí.
1: Ens apuntem a aquesta recomanació. Guillem, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé l'assaig i l'estrena.
3: De res. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 4 minuts i arribem a les 9 del matí. Encara un últim apunt, i és que el Festival Internacional de Coral i Cançó Mediterrània arriba a la 15a edició. El certament se celebra avui a l'Església de Sant Romà, però també hi haurà actuacions a l'aire lliure aquest divendres a la tarda, Diada Nacional de Catalunya, i a la Roca d'en Maig. Els concerts començaran a 11:15 del matí i s'allargaran fins a 22:45 de la nit. L'entrada és gratuïta. Des de l'organització, Christoph Pizia ens dona més detalls i anima tothom a gaudir d'aquestes actuacions. L'escoltem.
4: Convidem a tothom als concerts corals a l'Església de Sant Romà de Lloret de Mar, organitzats en el marc del 15è Internacional Festival i Concurs Coral Cançó Mediterrània. A més, el divendres, a les 5 de la tarda, hi haurà uns concerts corals a l'aire lliure a la Roca del Maig. Al concurs participaran 17 excel·lents cors de Portugal, República Txeca, Romania, Eslovàquia, Sèrbia i Polònia. Hi haurà cors de diferents grups d'edat, per exemple, cors infantils, cors universitaris, i també hi haurà diferents categories musicals.
1: Com cada any, des del 2024, els organitzadors faran un reconeixement a Joan Domènech i Moner per haver col·laborat activament sempre amb aquest festival.
4: Durant el concurs, un altre cop serà otorgat un premi especial dedicat a Joan Domènech i Moner, qui des dels inicis col·laborava amb el comitè organitzador i ajudava en l'organització del concurs aquí a Lloret. Aquest premi va ser concedit per primera vegada durant l'edició del festival del 2024 i serà sempre otorgat durant les següents edicions del concurs, que porta organitzant-se a l'Església de Sant Romà des d'allà fa 15 anys.
1: Per tant, avui, durant tot el dia, hi haurà actuacions corals obertes a tothom a l'Església de Sant Romà, i de cara a divendres, les actuacions es faran a partir de les 5 de la tarda a la Roca d'en Maig.

Dos minuts i les 9 en punt del matí. Recordem, avui és el primer dia d'escola i la jornada ve marcada, entre altres coses, per la convocatòria de vaga d'USTEC i CGT. Després de les vacances d'estiu, avui els centres educatius tornen a obrir les portes i a Lloret de Mar més de 5.500 alumnes començaran el curs 2026-2027, un curs que comença marcat, entre altres coses, per la vaga convocada pels sindicats USTEC, que és el majoritari a l'ensenyament públic, i CGT. Exactament, els centres educatius de totes les etapes i modalitats sumen a Lloret 5.549 alumnes. Un curs que comença després que l'Ajuntament hagi invertit 350.000 euros en tasques de manteniment i millora als centres escolars. Ho recordem, doncs, que és avui aquesta jornada en la qual també tindreu informació cada hora en punt i, a més, a través de xarxes socials de Nova Ràdio Lloret. També hem parlat de les novetats de la zona verda d'aparcament a Lloret. Ho hem comentat amb el regidor de mobilitat Joan Escalona, i que també se celebra el dia de la Mare de Déu Trobades i, per tant, és la festa major de les alegries. Tot i que avui es farà una missa a les 10 del matí, diumenge arriba la jornada de celebració. Ho hem parlat amb Montse Xirgo, representant del veïnat de les alegries. També ens fem ressò d'un assaig obert que es fa aquesta tarda al Teatre de Lloret. Es tracta de l'espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. I també ho hem comentat fa ben poc que l'Església de Sant Romà acull la 15a edició del Festival Internacional de Coral i Cançó Mediterrània. Ens acomiadem demà a les 8 del matí i tornem fins aleshores. Bon dimarts.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 10:10 i 10:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de Festa Major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades. El veïnat ja prepara les activitats de festa major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. I a la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Escoltem ara a Lluís Riera, qui s'encarregarà de fer repicar manualment les campanes.
4: Com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, 3:15, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els tres tocs. I això és l'avís abans de la missa.
3: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de festa major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de festa major de les Alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte dia 12 a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de festa major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la festa de les Alegries. Sonaran les tres campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goig a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la festa de les Alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
4: Això va ser el Sant Romà passat, vam reunir 20 voluntaris i els hi vam ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar, o sigui que anem a poc a poc.
3: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. A Lloret de Mar, 5.500 alumnes tornen avui als centres educatius en un inici de curs 2026-2027 marcat per la vaga de docents, convocada per USTEC, el Sindicat Majoritari a l'Ensenyament Públic i CGT. Per ser més concrets, els centres educatius de totes les etapes i modalitats sumen a Lloret 5.549 alumnes. D'aquests, 206 estan inscrits a les llars d'infants, 3.084 són alumnes d'educació infantil i primària i 1.607 són estudiants de secundària. Pel que fa als estudis postobligatoris, és a dir, batxillerat i cicles formatius, enguany hi ha un total de 589 matriculacions. Un curs que comença després que l'Ajuntament de Lloret de Mar hagi invertit 350.000 euros en tasques de manteniment i millora als centres escolars. A l'escola Esteve Carles, per exemple, s'hi han destinat més de 82.000 euros per millorar el pati, reparar humitats, impermeabilitzar espais, instal·lar un nou tendal i reparar els lavabos. Mentre que al Pere Torrent s'ha fet una inversió de 110.000 euros, amb millores també al pati, treballs de pintura, algunes reparacions i tasques de manteniment. També s'han fet actuacions a la resta de centres. Un inici de curs, com dèiem, marcat per les vagues de docents. El regidor d'Educació, Carles Costa, considera que Generalitat i treballadors estan abocats a entendre's per arribar a un acord.
3: Que estan abocats a entendre's, vull dir, per la millora de l'educació i perquè com a treballadors tenen dret a fer reclamacions i diguéssim, la Generalitat. Llavors penso que estan abocats a entendre's més tard o més d'hora, però pel bé dels infants i de l'educació de Lloret i de tota Catalunya.
2: I pel que fa a les actuacions als centres, encara hi havia alguns treballs pendents d'acabar. Costa posa com a exemple l'escola Esteve Carles, on divendres encara s'hi estava treballant.
3: Just divendres vaig estar a l'Esteve Carles, que encara estaven acabant unes coses, i estem acabant de definir el que queda. Hi ha coses que les empreses que tenien que subministrar i han fet vacances no ens ha arribat, però bueno, està tot ja quasi llest del tot acabat.
2: A més, el regidor d'Educació explica que la setmana passada es va fer una xerrada inaugural del curs amb tots els docents. Diu que va ser molt engrescadora i aclaridora i que el tarannà dels mestres en acabar va ser molt positiu. I conclou que continuen amb ganes i que per part de l'Ajuntament la intenció és continuar invertint en educació, amb la nova llar d'infants present.
1: La previsió del temps.
2: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Avui serà l'últim dia de calor intensa, plenament canicular, aquestes temperatures desbocades que hem tingut els últims dies, amb molts rècords de calor, i que avui viurà el seu últim capítol amb aquestes temperatures que fins i tot poden sumar algun grau més a causa, això sí, de forma transitòria, del vent reescalfat del sud, que reforçarà la tarda. La garbinada serà més destacada i, per tant, la situació marítima es complicarà durant la segona part del dia. Precaució arran de mar, amb sol, calma, alguns núvols prims, de moment calma absoluta, ambient càlid, xafogós, paciència, però perquè tot plegat té les hores comptades. De cara a dimecres es confirma aquest canvi de temps, ens creuarà un front fred que reactivarà el vent del nord als extrems del país i ens arribarà una massa d'aire clarament més freda i, per tant, tindrem una baixada claríssima de les temperatures. Dimecres serà un dia de termòmetres més a ratlla, més suportable a l'ambient, i les mínimes es registraran a últimes hores, i aquesta situació s'allargarà durant la resta de dies amb temperatures més normalitzades. I atenció dimecres, perquè també augmentarà la inestabilitat amb risc de xàfecs de tempestes que localment poden ser fortes. Hi ha alertes activades per part del Meteocat a gran part de Catalunya, també aquí a la comarca de la Selva, per alguns aiguats locals. Aquest canvi de temps, sobretot provocat pel xoc de masses entre l'aire fred en altura que entrarà i la calor molt intensa acumulada durant tants dies. Ho anirem seguint amb molta atenció, però sobretot el que tindrem és aquesta refrescada que a partir de dimecres farà que respirem molt millor.
2: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 25 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Assaig obert aquesta tarda de l'espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. Es tracta d'un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. El projecte es construeix a cada municipi a partir de la col·laboració entre els serveis d'arts escèniques municipals, un coreògraf i un veí del municipi. En el cas de Lloret, el coreògraf és Guillem Mont de Palol, que ha estat en contacte amb la lloretenca Sara Fofana, d'origen gambià, i que regenta la Saran Jula Shop, una botiga de roba i complements africans. Precisament la botiga i el TikTok, on fa propaganda de la botiga, centraran l'espectacle tal com comenta Guillem Mont.
3: La proposta ha sigut una mica traduir el que és l'espai de la botiga on ens hem trobat amb la Sara d'aquests dies a l'escenari. I llavors també utilitzant el dispositiu del TikTok, perquè és un dispositiu que ella utilitza molt per comunicar el seu comerç, la seva botiga, doncs utilitzarem aquest dispositiu digital a escena per crear una relació així una mica diferent entre nosaltres i també entre el públic.
2: Per al coreògraf, aquest projecte és molt interessant perquè permet acostar realitats molt diferents entre si i ho fa a través de la cultura i en concret de la dansa.
3: A mi em sembla interessant un projecte comunitari d'aquest tipus perquè posa en diàleg a persones a realitats molt diferents, no? I també perquè a partir de l'art i a partir de la dansa es creen aquests vincles i aquests espais d'intercanvi entre persones, entre cultures i entre maneres de fer diferents. Jo diria que per mi aquests són els punts més interessants del projecte.
2: Després d'intercanviar experiències i punts de vista, el coreògraf ha creat aquesta peça en format de solo i un objecte artístic que es podrà veure el 27 de setembre. Abans, però, fan un assaig obert al públic avui mateix a les 7 de la tarda en el teatre i l'entrada és gratuïta. El projecte forma part del segon Pla d'Impuls de la Dansa de Catalunya 2023-2026, una iniciativa del Departament de Cultura amb l'objectiu de fomentar la programació de dansa contemporània als teatres catalans. Una mesura liderada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC. Precisament el 28 d'octubre es podrà veure a Tarragona les creacions que s'han fet en 8 municipis d'arreu de Catalunya.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: 11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Poc seguiment de la vaga de docents aquest dimarts a Lloret de Mar. Al primer dia de curs, molts mestres i professors han preferit rebre els alumnes a les aules, malgrat que les reivindicacions segueixen ben presents entre el col·lectiu. Recordem que a finals del curs passat, USTEC va fer una consulta interna entre els docents per demanar si estaven d'acord amb els acords assolits entre el govern i la resta de sindicats, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Però la resposta va ser clara, no són suficients. Com a representant de l'Assemblea de Docents, Uriel Carreño, docent de Ciències de l'Institut Roca Grossa, recorda quines són les principals demandes.
3: La baixada de ràtios, els currículums consensuats, una inclusiva real, el retorn de la democràcia als centres i una millora de les condicions de les plantilles. També reduir la burocràcia excessiva que tenim al professorat. I pel que fa als salaris, doncs, bueno, la clàusula de garantia salarial està entre les reivindicacions i també equiparar doncs, salaris de FP i de lleure.
2: Una altra demanda destacada és que se solucioni el problema de les altes temperatures a les aules, que sovint dificulten poder fer classe amb normalitat. Malgrat la petició del govern de retirar la convocatòria de vaga i tot i saber que el seguiment podia ser baix, USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació pública, i CGT han mantingut la jornada de vaga perquè les demandes que fan no s'han resolt. I a més, critiquen que des del Departament d'Educació no s'ha volgut aprofitar l'estiu per avançar les negociacions.
3: La convocatòria de vaga s'ha mantingut perquè encara que el govern es va reunir tant amb els sindicats com amb representants de l'Assemblea Educativa de Catalunya, doncs no ha convocat cap comitè de vaga ni hi ha cap calendarització de reunions per resoldre aquest conflicte. Vull dir que s'ha reunit però no hi ha res en ferm. Per tant, entenem que durant l'estiu no han fet res i ara pues, tampoc tenen intenció de negociar.
2: A Girona, la manifestació convocada ha comptat amb unes 650 persones que han deixat clar al govern que només és un avís a principi de curs. Entre els manifestants hi havia Imma Anguita, educadora de la Llar d'Infants Municipal als Pops de Lloret de Mar, que ha fet declaracions per l'Agència Catalana de Notícies.
4: Perquè protegim bastant la vinculació família-escola, volem manifestar que no s'obren les portes amb normalitat, perquè obrim un nou curs, però obrim un nou curs amb les mateixes condicions. Amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible. I continuem igual, no tenim cap mena de canvi, ni de sou, ni de ràtios, ni d'espai, res de res.
2: Segons les dades facilitades per la secció d'educació de l'Ajuntament, el seguiment de la vaga ha estat baix a tots els centres de Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Finalment, a l'Institut Sant Quirze, les classes de batxillerat es faran en un mòdul que es muntarà al pati del centre. Així ho han decidit la Generalitat i els serveis territorials de Girona. De moment, però, fins que aquest mòdul no estigui col·locat, es faran servir altres aules i espais del centre. A principis de juliol us explicàvem com les famílies dels alumnes de l'Institut Sant Quirze que aquest any començaven batxillerat denunciaven la manca d'informació sobre la ubicació de les aules a només 2 mesos de començar el nou curs escolar. Una problemàtica que l'Ajuntament de Lloret va atribuir al Departament d'Educació. Avui, primer dia de retorn a les aules, els estudiants que aquest any cursaran batxillerat encara no disposen d'un espai propi on dur a terme els seus estudis. Ens ho explica Carlos Costa, regidor d'Educació.
3: De moment, fins que no estigui, diguéssim, col·locat el mòdul, faran servir aules i espais que tenen al mateix institut i esperem que ben aviat estigui ja en marxa aquest mòdul que van prometre que tindríem.
2: Tanmateix, encara no es té una previsió exacta de quan podran comptar amb aquest mòdul, tot i que, segons Avança Costa, tot apunta que serà al voltant d'aquest primer trimestre. Des de Pedal, la Plataforma per una Educació Digna a Lloret lluiten per diferents reivindicacions. Una és la creació d'una aula d'acollida accelerada a Lloret, una aula que Lloret de Mar abans tenia a l'Institut Ramon Coll i Rodés i que la Generalitat ha tret aquest any.
3: Aquesta aula ja la tenia a Lloret, la tenia el Coll i Rodés. No sé per quina raó la Generalitat la va treure aquest any, va dir que a Lloret no li tocava, la vam reivindicar, des de l'Ajuntament vam escriure una carta reclamant-la, tant per la part de Pedal com la part de l'Ajuntament, com he dit, es va fer aquesta reclamació, i ara mateix l'hem tornat a reclamar, i el que sí que volem tindre una reunió telemàtica, tant amb Pedal com amb l'Ajuntament, amb la Generalitat de Barcelona, perquè ens donin aquesta aula, perquè pensem que és molt important per Lloret una aula d'acollida intensiva.
2: Són declaracions de Carlos Costa, regidor d'Educació.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Assaig obert aquesta tarda de l'espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. Es tracta d'un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. El projecte es construeix a cada municipi a partir de la col·laboració entre els serveis d'arts escèniques municipals, un coreògraf i un veí del municipi. En el cas de Lloret, el coreògraf és Guillem Mont de Palol, que ha estat en contacte amb la lloretenca Sara Fofana, d'origen gambià, i que regenta la Saran Jula Shop, una botiga de roba i complements africans. Precisament la botiga i el TikTok, on fa propaganda de la botiga, centraran l'espectacle tal com comenta Guillem Mont.
3: La proposta ha sigut una mica traduir el que és l'espai de la botiga on ens hem trobat amb la Sara d'aquests dies a l'escenari. I llavors també utilitzant el dispositiu del TikTok, perquè és un dispositiu que ella utilitza molt per comunicar el seu comerç, la seva botiga, doncs utilitzarem aquest dispositiu digital a escena per crear una relació així una mica diferent entre nosaltres i també entre el públic.
2: Per al coreògraf, aquest projecte és molt interessant perquè permet acostar realitats molt diferents entre si i ho fa a través de la cultura i en concret de la dansa.
3: A mi em sembla interessant un projecte comunitari d'aquest tipus perquè posa en diàleg a persones a realitats molt diferents, no? I també perquè a partir de l'art i a partir de la dansa es creen aquests vincles i aquests espais d'intercanvi entre persones i entre cultures i entre maneres de fer diferents. Jo diria que per mi aquests són els punts més interessants del projecte.
2: Després d'intercanviar experiències i punts de vista, el coreògraf ha creat aquesta peça en format de solo i un objecte artístic que es podrà veure el 27 de setembre. Abans, però, fan un assaig obert al públic avui mateix a les 7 de la tarda en el teatre i l'entrada és gratuïta. El projecte forma part del segon Pla d'Impuls de la Dansa de Catalunya 2023-2026, una iniciativa del Departament de Cultura amb l'objectiu de fomentar la programació de dansa contemporània als teatres catalans. Una mesura liderada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC. Precisament el 28 d'octubre es podrà veure a Tarragona les creacions que s'han fet en 8 municipis d'arreu de Catalunya.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La Festa Major de les Alegries continua aquest diumenge amb una jornada plena d'activitats per a tots els públics. El programa començarà 9:45 amb la missa solemne i la participació del cor Alba de Prima. Després hi haurà sardanes amb la Cobla Santa Maria de Blanes, jocs infantils i al migdia música amb Carolina Villegas i Brenda Delgado. Un dels moments més tradicionals arribarà 9:45 amb la batallada, quan es llançaran caramels des del campanar per als infants. La jornada continuarà amb un dinar a la Pineda, més sardanes, jocs amb bombolles, un espectacle de calatrons i un berenar popular 6:45. Des de l'organització animen els veïns a pujar fins a les Alegries i gaudir de la celebració. Escoltem Montse Xirgo, membre del veïnat de les Alegries.
4: Nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi, i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-se i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret, com tants d'altres que tenim, i poder-los gaudir en un dia, doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, esperem que pugi, molta gent s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi, pues, no tindria molt sentit.
3: Per facilitar els desplaçaments, hi haurà servei de bus gratuït entre la terminal i l'ermita.
4: Tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a 9:15, 9:15. Després tornarà al poble a 2:00 i tornarà a pujar a 4:00 i tornarà a baixar a 7:45.
3: Una jornada de festa major que es tancarà amb el berenar popular i que des de l'organització esperen poder celebrar amb bona meteorologia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: pensant-ho.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

l'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. A Lloret de Mar, 5.500 alumnes tornen avui als centres educatius en un inici de curs 2026-2027 marcat per la vaga de docents, convocada per USTEC, el Sindicat Majoritari a l'Ensenyament Públic i CGT. Per ser més concrets, els centres educatius de totes les etapes i modalitats sumen a Lloret 5.549 alumnes. D'aquests, 206 estan inscrits a les llars d'infants, 3.084 són alumnes d'educació infantil i primària i 1.607 són estudiants de secundària. Pel que fa als estudis postobligatoris, és a dir, batxillerat i cicles formatius, enguany hi ha un total de 589 matriculacions. Un curs que comença després que l'Ajuntament de Lloret de Mar hagi invertit 350.000 euros en tasques de manteniment i millora als centres escolars. A l'escola Esteve Carles, per exemple, s'hi han destinat més de 82.000 euros per millorar el pati, reparar humitats, impermeabilitzar espais, instal·lar un nou tendal i reparar els lavabos. Mentre que al Pere Torrent s'ha fet una inversió de 110.000 euros, amb millores també al pati, treballs de pintura, algunes reparacions i tasques de manteniment. També s'han fet actuacions a la resta de centres. Un inici de curs, com dèiem, marcat per les vagues de docents. El regidor d'Educació, Carles Costa, considera que Generalitat i treballadors estan abocats a entendre's per arribar a un acord.
3: Que estan abocats a entendre's, vull dir, per la millora de l'educació i perquè com a treballadors tenen dret a fer reclamacions i diguéssim, la Generalitat. Llavors penso que estan abocats a entendre's més tard o més d'hora, però pel bé dels infants i de l'educació de Lloret i de tota Catalunya.
2: I pel que fa a les actuacions als centres, encara hi havia alguns treballs pendents d'acabar. Costa posa com a exemple l'escola Esteve Carles, on divendres encara s'hi estava treballant.
3: Just divendres vaig estar a l'Esteve Carles, que encara estaven acabant unes coses, i estem acabant de definir el que queda. Hi ha coses que les empreses que tenien que subministrar i han fet vacances no ens ha arribat, però bueno, està tot ja quasi llest del tot acabat.
2: A més, el regidor d'Educació explica que la setmana passada es va fer una xerrada inaugural del curs amb tots els docents. Diu que va ser molt engrescadora i aclaridora i que el tarannà dels mestres en acabar va ser molt positiu. I conclou que continuen amb ganes i que per part de l'Ajuntament la intenció és continuar invertint en educació, amb la nova llar d'infants present.
1: La previsió del temps.
2: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui serà l'últim dia de calor intensa, plenament canicular, aquestes temperatures desbocades que hem tingut els últims dies, amb molts rècords de calor, i que avui viurà el seu últim capítol amb aquestes temperatures que fins i tot poden sumar algun grau més a causa, això sí, de forma transitòria, del vent reescalfat del sud, que reforçarà la tarda. La garbinada serà més destacada i, per tant, la situació marítima es complicarà durant la segona part del dia. Precaució arran de mar, amb sol, calma, alguns núvols prims, de moment calma absoluta, ambient càlid, xafogós, paciència, però perquè tot plegat té les hores comptades. De cara a dimecres es confirma aquest canvi de temps, ens creuarà un front fred que reactivarà el vent del nord als extrems del país i ens arribarà una massa d'aire clarament més freda i, per tant, tindrem una baixada claríssima de les temperatures. Dimecres serà un dia de termòmetres més a ratlla, més suportable a l'ambient, i les mínimes es registraran a últimes hores. I aquesta situació s'allargarà durant la resta de dies amb temperatures més normalitzades. I atenció dimecres, perquè també aguantarà la inestabilitat amb risc de xàfecs de tempestes que localment poden ser fortes. Hi ha alertes activades per part del Meteocat a gran part de Catalunya, també aquí a la comarca de la Selva, per alguns aiguats locals. Aquest canvi de temps, sobretot provocat pel xoc de masses entre l'aire fred en altura que entrarà i la calor molt intensa acumulada durant tants dies. Ho anirem seguint amb molta atenció, però sobretot el que tindrem és aquesta refrescada que a partir de dimecres farà que respirem molt millor.
2: Moltes gràcies, Xavi. Aquesta tarda una temperatura de 30 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Assaig obert aquesta tarda de l'espectacle de dansa Cartografies del Moviment Invisible. Es tracta d'un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya i alhora apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania des de la participació. El projecte es construeix a cada municipi a partir de la col·laboració entre els serveis d'arts escèniques municipals, un coreògraf i un veí del municipi. En el cas de Lloret, el coreògraf és Guillem Mont de Palol, que ha estat en contacte amb la lloretenca Sara Fofana, d'origen gambià, i que regenta la Saran Jula Shop, una botiga de roba i complements africans. Precisament la botiga i el TikTok, on fa propaganda de la botiga, centraran l'espectacle tal com comenta Guillem Mont.
3: La proposta ha sigut una mica traduir el que és l'espai de la botiga on ens hem trobat amb la Sara d'aquests dies a l'escenari. I llavors també utilitzant el dispositiu del TikTok, perquè és un dispositiu que ella utilitza molt per comunicar el seu comerç, la seva botiga, doncs utilitzarem aquest dispositiu digital a escena per crear una relació així una mica diferent entre nosaltres i també entre el públic.
2: Per al coreògraf, aquest projecte és molt interessant perquè permet acostar realitats molt diferents entre si i ho fa a través de la cultura i en concret de la dansa.
3: A mi em sembla interessant un projecte comunitari d'aquest tipus perquè posa en diàleg a persones a realitats molt diferents, no? I també perquè a partir de l'art i a partir de la dansa es creen aquests vincles i aquests espais d'intercanvi entre persones i entre cultures i entre maneres de fer diferents. Jo diria que per mi aquests són els punts més interessants del projecte.
2: Després d'intercanviar experiències i punts de vista, el coreògraf ha creat aquesta peça en format de solo i un objecte artístic que es podrà veure el 27 de setembre. Abans, però, fan un assaig obert al públic avui mateix a les 7 de la tarda en el teatre i l'entrada és gratuïta. El projecte forma part del segon Pla d'Impuls de la Dansa de Catalunya 2023-2026, una iniciativa del Departament de Cultura amb l'objectiu de fomentar la programació de dansa contemporània als teatres catalans. Una mesura liderada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC. Precisament el 28 d'octubre es podrà veure a Tarragona les creacions que s'han fet en 8 municipis d'arreu de Catalunya.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula.

0: Ràdio Lloret.
1: 90.2
0: FM.
1: FM.
2: Dale suave.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Poc seguiment de la vaga de docents aquest dimarts a Lloret de Mar. Al primer dia de curs, molts mestres i professors han preferit rebre els alumnes a les aules, malgrat que les reivindicacions segueixen ben presents entre el col·lectiu. Recordem que a finals del curs passat, USTEC va fer una consulta interna entre els docents per demanar si estaven d'acord amb els acords assolits entre el govern i la resta de sindicats, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Però la resposta va ser clara, no són suficients. Com a representant de l'Assemblea de Docents, Uriel Carreño, docent de Ciències de l'Institut Roca Grossa, recorda quines són les principals demandes.
3: La baixada de ràtios, els currículums consensuats, una inclusiva real, el retorn de la democràcia als centres i una millora de les condicions de les plantilles. També reduir la burocràcia excessiva que tenim al professorat. I pel que fa als salaris, doncs, bueno, la clàusula de garantia salarial està entre les reivindicacions i també equiparar doncs, els salaris de FP i de lleure.
2: Una altra demanda destacada és que se solucioni el problema de les altes temperatures a les aules, que sovint dificulten poder fer classe amb normalitat. Malgrat la petició del govern de retirar la convocatòria de vaga i tot i saber que el seguiment podia ser baix, USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació pública, i CGT han mantingut la jornada de vaga perquè les demandes que fan no s'han resolt. I a més, critiquen que des del Departament d'Educació no s'ha volgut aprofitar l'estiu per avançar les negociacions.
3: La convocatòria de vaga s'ha mantingut perquè encara que el govern es va reunir tant amb els sindicats com amb representants de l'Assemblea Educativa de Catalunya, doncs no ha convocat cap comitè de vaga ni hi ha cap calendarització de reunions per resoldre aquest conflicte. Vull dir que s'ha reunit però no hi ha res en ferm. Per tant, entenem que durant l'estiu no han fet res i ara pues, tampoc tenen intenció de negociar.
2: A Girona, la manifestació convocada ha comptat amb unes 650 persones que han deixat clar al govern que només és un avís a principi de curs. Entre els manifestants hi havia Imma Anguita, educadora de la Llar d'Infants Municipal als Pops de Lloret de Mar, que ha fet declaracions per l'Agència Catalana de Notícies.
4: Perquè protegim bastant la vinculació família-escola, volem manifestar que no s'obren les portes amb normalitat, perquè obrim un nou curs, però obrim un nou curs amb les mateixes condicions. Amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible. I continuem igual, no tenim cap mena de canvi, ni de sou, ni de ràtios, ni d'espai, res de res.
2: Segons les dades facilitades per la secció d'Educació de l'Ajuntament, el seguiment de la vaga ha estat baix a tots els centres de Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Finalment, a l'Institut Sant Quirze, les classes de batxillerat es faran en un mòdul que es muntarà al pati del centre. Així ho han decidit la Generalitat i els Serveis Territorials de Girona. De moment, però, fins que aquest mòdul no estigui col·locat, es faran servir altres aules i espais del centre. A principis de juliol us explicàvem com les famílies dels alumnes de l'Institut Sant Quirze que aquest any començaven batxillerat denunciaven la manca d'informació sobre la ubicació de les aules a només 2 mesos de començar el nou curs escolar. Una problemàtica que l'Ajuntament de Lloret va atribuir al Departament d'Educació. Avui, primer dia de retorn a les aules, els estudiants que aquest any cursaran batxillerat encara no disposen d'un espai propi on dur a terme els seus estudis. Ens ho explica Carlos Costa, regidor d'Educació.
3: De moment, fins que no estigui, diguéssim, col·locat el mòdul, faran servir aules i espais que tenen al mateix institut i esperem que ben aviat estigui ja en marxa aquest mòdul que van prometre que tindríem.
2: Tanmateix, encara no es té una previsió exacta de quan podran comptar amb aquest mòdul, tot i que, segons avança Costa, tot apunta que serà al voltant d'aquest primer trimestre. Des de Pedal, la Plataforma per una Educació Digna a Lloret lluiten per diferents reivindicacions. Una és la creació d'una aula d'acollida accelerada a Lloret, una aula que Lloret de Mar abans tenia a l'Institut Ramon Coll i Rodés i que la Generalitat ha tret aquest any.
3: Aquesta aula ja la tenia Lloret, la tenia el Coll i Rodés. No sé per quina raó la Generalitat la va treure aquest any, va dir que a Lloret no li tocava, la vam reivindicar, des de l'Ajuntament vam escriure una carta reclamant-la, tant per la part de Pedal com la part de l'Ajuntament, com he dit, es va fer aquesta reclamació i ara mateix l'hem tornat a reclamar i el que sí que volem tindre una reunió telemàtica tant amb Pedal com amb l'Ajuntament, amb la Generalitat de Barcelona perquè ens donin aquesta aula perquè pensem que és molt important per Lloret una aula d'acollida intensiva.
2: Són declaracions de Carlos Costa, regidor d'Educació.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies. Bona nit, us parla Josep Altafulla. La Festa Major de les Alegries continua aquest diumenge amb una jornada plena d'activitats per a tots els públics. El programa començarà a 9:45 amb la missa solemne i la participació del cor Alba de Prima. Després hi haurà sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes, jocs infantils i al migdia música amb Carolina Villegas i Brenda Delgado. Un dels moments més tradicionals arribarà a 9:45 amb la batallada, quan es llançaran caramels des del campanar per als infants. La jornada continuarà amb un dinar a la Pineda, més sardanes, jocs amb bombolles, un espectacle de calatrons i un berenar popular a 6:45. Des de l'organització animen els veïns a pujar fins a les Alegries i gaudir de la celebració. Escoltem Montse Xirgo, membre del veïnat de les Alegries.
2: Nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi, i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-se i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret, com tants d'altres que tenim, i poder-los gaudir en un dia, doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, esperem que pugi molta gent, s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi, pues, no tindria molt sentit.
1: Per facilitar els desplaçaments, hi haurà servei de bus gratuït entre la terminal i l'ermita.
2: Tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a les 9:15, 9:45. Després tornarà al poble a les 2 i tornarà a pujar a les 4 i tornarà a baixar a 8:15.
1: Una jornada de festa major que es tancarà amb el berenar popular i que des de l'organització esperen poder celebrar amb bona meteorologia.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Poc seguiment de la vaga de docents aquest dimarts a Lloret de Mar. Al primer dia de curs, molts mestres i professors han preferit rebre els alumnes a les aules, malgrat que les reivindicacions segueixen ben presents entre el col·lectiu. Recordem que a finals del curs passat, USTEC va fer una consulta interna entre els docents per demanar si estaven d'acord amb els acords assolits entre el govern i la resta de sindicats, comissions obreres, UGT i professors de secundària. Però la resposta va ser clara, no són suficients. Com a representant de l'Assemblea de Docents, Uriel Carreño, docent de Ciències de l'Institut Roca Grossa, recorda quines són les principals demandes.
3: La baixada de ràtios, els currículums consensuats, una inclusiva real, el retorn de la democràcia al centre, i una millora de les condicions de les plantilles. També reduir la burocràcia excessiva que tenim al professorat. I pel que fa als salaris, doncs, bueno, la clàusula de garantia salarial està entre les reivindicacions i també equiparar doncs, els salaris de FP i de lleure.
2: Una altra demanda destacada és que se solucioni el problema de les altes temperatures a les aules, que sovint dificulten poder fer classe amb normalitat. Malgrat la petició del govern de retirar la convocatòria de vaga i tot i saber que el seguiment podia ser baix, USTEC, que és el sindicat majoritari a l'educació pública, i CGT han mantingut la jornada de vaga perquè les demandes que fan no s'han resolt. I a més, critiquen que des del Departament d'Educació no s'ha volgut aprofitar l'estiu per avançar les negociacions.
3: La convocatòria de vaga s'ha mantingut perquè encara que el govern es va reunir tant amb els sindicats com amb representants de l'Assemblea Educativa de Catalunya, doncs no ha convocat cap comitè de vaga ni hi ha cap calendarització de reunions per resoldre aquest conflicte. Vull dir que s'ha reunit però no hi ha res en ferm. Per tant, entenem que durant l'estiu no han fet res i ara pues, tampoc tenen intenció de negociar.
2: A Girona, la manifestació convocada ha comptat amb unes 650 persones que han deixat clar al govern que només és un avís a principi de curs. Entre els manifestants hi havia Imma Anguita, educadora de la Llar d'Infants Municipal als Pops de Lloret de Mar, que ha fet declaracions per l'Agència Catalana de Notícies.
4: Perquè protegim bastant la vinculació família-escola, volem manifestar que no s'obren les portes amb normalitat, perquè obrim un nou curs, però obrim un nou curs amb les mateixes condicions. Amb 8 nadons per una educadora, amb 13 infants d'un any a dos anys per una educadora, amb 20 infants de dos anys per una educadora, i això és insostenible, i continuem igual, no tenim cap mena de canvi, ni de sou, ni de ràtios, ni d'espai, res de res.
2: Segons les dades facilitades per la secció d'Educació de l'Ajuntament, el seguiment de la vaga ha estat baix a tots els centres de Lloret.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Finalment, a l'Institut Sant Quirze, les classes de batxillerat es faran en un mòdul que es muntarà al pati del centre. Així ho han decidit la Generalitat i els serveis territorials de Girona. De moment, però, fins que aquest mòdul no estigui col·locat, es faran servir altres aules i espais del centre. A principis de juliol us explicàvem com les famílies dels alumnes de l'Institut Sant Quirze que aquest any començaven batxillerat denunciaven la manca d'informació sobre la ubicació de les aules, a només 2 mesos de començar el nou curs escolar. Una problemàtica que l'Ajuntament de Lloret va atribuir al Departament d'Educació. Avui, primer dia de retorn a les aules, els estudiants que aquest any cursaran batxillerat encara no disposen d'un espai propi on dur a terme els seus estudis. Ens ho explica Carlos Costa, regidor d'Educació.
3: De moment, fins que no estigui, diguéssim, col·locat el mòdul, faran servir aules i espais que tenen al mateix institut i esperem que ben aviat estigui ja en marxa aquest mòdul que van prometre que tindríem.
2: Tanmateix, encara no es té una previsió exacta de quan podran comptar amb aquest mòdul, tot i que, segons Avança Costa, tot apunta que serà al voltant d'aquest primer trimestre. Des de Pedal, la Plataforma per una Educació Digna a Lloret lluiten per diferents reivindicacions. Una és la creació d'una aula d'acollida accelerada a Lloret, una aula que Lloret de Mar abans tenia a l'Institut Ramon Coll i Rodés i que la Generalitat ha tret aquest any.
3: Aquesta aula ja la tenia Lloret, la tenia el Coll i Rodés. No sé per quina raó la Generalitat la va treure aquest any, va dir que a Lloret no li tocava, la vam reivindicar, des de l'Ajuntament vam escriure una carta reclamant-la, a més, tant per la part de Pedal com la part de l'Ajuntament, com he dit, es va fer aquesta reclamació, i ara mateix l'hem tornat a reclamar, i el que sí que volem tindre una reunió telemàtica tant amb Pedal com amb l'Ajuntament, amb la Generalitat de Barcelona, perquè ens donin aquesta aula, perquè pensem que és molt important per Lloret una aula d'acollida intensiva.
2: Són declaracions de Carlos Costa, regidor d'Educació.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

respirava i è tornata secca un'macchina. Tre umano fan falta.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies. Bona nit, us parla Josep Altafulla. La Festa Major de les Alegries continua aquest diumenge amb una jornada plena d'activitats per a tots els públics. El programa començarà a 9:45 amb la missa solemne i la participació del cor Alba de Prima. Després hi haurà sardanes amb la cobla Santa Maria de Blanes, jocs infantils i al migdia música amb Carolina Villegas i Brenda Delgado. Un dels moments més tradicionals arribarà a 9:45 amb la batallada, quan es llançaran caramels des del campanar per als infants. La jornada continuarà amb un dinar a la Pineda, més sardanes, jocs amb bombolles, un espectacle de calatrons i un berenar popular a 6:45. Des de l'organització animen els veïns a pujar fins a les Alegries i gaudir de la celebració. Escoltem Montse Xirgo, membre del veïnat de les Alegries.
2: Nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi, i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-se i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret, com tants d'altres que tenim, i poder-los gaudir en un dia, doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, sí, esperem que pugi molta gent, s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi, pues, no tindria molt sentit.
1: Per facilitar els desplaçaments hi haurà servei de bus gratuït entre la terminal i l'ermita.
2: Tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a 9:15, 9:45. Després tornarà al poble a 2:00 i tornarà a pujar a 4:00 i tornarà a baixar a 8:15.
1: Una jornada de festa major que es tancarà amb el berenar popular i que des de l'organització esperen poder celebrar amb bona meteorologia.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: what you do.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.